0: pagui, t'han de sacar i picar escamanta. Jo solo pagui, t'han de dir escamanta, i xico una puxacona i canta con el pis, jo solo pagui. Que invita't a sacar escamanta, som un micro local.
1: Si el micro, així som els que panicona, que alguna cosa som a tipus micro, que sumes a la jaçac de pica o sacura, almenyes pa mi de cura més amunt que usisa, que sumes tot el que bueno, el tristo quan es fa cadena el que hi pica puro, bròcoli, mix, causa de desgona, bueno, sé que pesna, si m'ha xar, i aquí pa també t'ha pus un concurs d'hora, nasó. Bueno, així som els coses, amb opaïns, amb opaïns, amb opaïns, amb opaïns, tau que manicora més amunt que sumes tot el que, adiós de jato i a cigapa, cursi, cigapa, a un, dius que usaita, cara escamanta, David.
0: Ara i sent a mi campa i dius que usaita cara escamanta i bendició escamanta cantangapa i te sumac i ell de dius salvangapa. Xamu, mi hermanito, que sumac tuta.
1: Així som els que van i cura, que quan passo a tipus mi camp, se n'ha de passo un cant de passo.